0: ¡Dale, la va!
1: Yo sé que es culpable,
0: ¿vale?
1: La chera, me llamo, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer, va a